883 Nord, Sud, Ovest, Est. Je vijau per Ursine Zanetti de Vico Soprano, che festivescioz siu curontavel anniversari. Letzi de plazes de Surain festivescioz siu sissontavel. Al jubilar o srugnu duas gratulazions. A Surain cumplenesce letzi de plazes ni il letzi de motors, scol venum naus de Pigne Gron, siu sissontavel anniversari. Sco popet cun autos de termails, sco buob cun mopeds frisai et autos modelai, sco mecanist cul legendari Scirocco ed ossa sco patrun cun autos de totes uises, ed en special tractors de grondes dimensions, quai ai adina stau tiu mon, il mon dils motors, pils quals tias viviu cun tierp ed olma. Ai dat probabel bo in motor che ti sas bo fa i e bo ca inaga che ti venes bo energit cun cu in de quels fa il sturn e per quai ais ti per tots il lezi de motors. Car lezi, nos gratulaina ti de cor sin tiu si son tavel e gevijaina ti vina von massa bials moments cun canera de motors ed è cun tiu ulterior hobby il cantà. Gauda oz tia fiasta culs gratulans che venien per fa in viva cun tai ed è nus sametain el reccia cun els e gevijaina ti pils proxims biarsons tot bi e bien. Tes verliuns cun lur familias e cun nossa moma. La seconda gratulazione stimau Lezi, la suprastanza ed ils collegas de cant de la Ligia Grisja gratulation de cor per tiu si son tavel di de nascientia. Fai in bigi de fiasta in a biala pausa de stat e lu a bien se vese il niev on de cant. La famiglia Gevija, pel si son tavel de Lezi de plazes de Surain, el salit primavaun del cor Mischadau Surain.